tó ibi tí ibi tí a rìn mọ lórí ètò àlùjọ fún tòní nìyí ǹjẹ títí di lọjọ mẹjọ tí a tún máa pàdé mo step aside mo ṣe ń fàyín lórí ọfẹ kristi lọwọ títí di ìgbà náà tèmi tọpẹ gentleman olódodo ọmọ olómúyọ alonkeye pé odigba.